0: que ve molta gent i que volen exposar també els seus productes. I normalment en la plaça pues, fiquem tot parades de pues, tallers demostratius de treballar i hasta inclús uns altres tallers participatius també.
1: M'imagino que és l'objectiu principal, no? La participació de la gent i el donar a conèixer aquestes...
0: Estampant sí. Gent de, damunt del textil o fent modelatge de fang, per exemple. I avui tallers participatius sí que no tenim ningú, però també tenim tallers demostratius durant tota la mostra, n'hi ha casetes, n'hi ha dones fent un taller demostratiu de patchwork, després n'hi ha un home treballant en l'aram, una altra xica que treballa l'espat i la boga, una altra xica que té una teixidora, i com no podia ser d'una altra manera, una altra xica que pinta amb ceràmica, que al final estem en un poble ceràmic.
1: Evidentment, era obligat. M'ha cridat l'atenció quan ho he llegit i ara quan m'ho has comentat, el tema del patchwork. Què vol dir això? Sí.
0: Patchwork és una forma de costura, és unir com si fos un mosaic, però en tela.
1: Vale.
0: Juntar teles de diversos colors, anar cosint-les i fas els dibuixos de la tela en teles, no, m'entens?
1: Sí.
0: Fas el dibuix en tela.
1: Molt bé.
0: Com si fos un mosaic. Però en tela.
1: A banda de tot això, ahir dissabte crec que va ser de les primeres activitats, de ben de matí, vau tindre també exhibició de sidecars i de motos antigues, no?
0: Sí. És la primera a trobar, enguany és la primera a trobar. Hi ha hagut edicions anteriors que hi ha hagut trobades de cotxes antics. Però enguany hem aconseguit que vingueren motos antigues. La veritat és que va vindre moltíssima gent, quasi 90, hi havia quasi 90 inscrits.
1: I que guai.
0: Arribar, sí, van vindre pràcticament tots. I després va estar molt bé perquè antiga pues, hi havia una moto que una polera, és que no sé ni com se diria això, però això sí. Motes d'estes antigues que tenien un sidecar en les que portaven gelat per anar a vendre,
1: sí.
0: Tenien gelat, i va vindre una moto d'estes i pues, per a incentivar un poc les ventes també entre les parades i tot, se va ficar que per compres superiors a 6 euros pues, te donaven un tiquet i podies anar a per un gelat i anaven els tiquets a per un gelat gratis.
1: Ah, mira.
0: La veritat és que va estar molt bé.
1: Que guai. Sí. La veritat és que ho tenim tot per a, diguem, per a transportar-nos al passat durant un cap de setmana, a més també sí, amb la participació de l'associació hípica, veritat?
0: De una montonada d'associacions. Ahir vam tindre l'associació hípica, els de la hípica sí que només munten normalment el dissabte, però ho fan molt bonic perquè munten al lloc on estan ells ubicats, munten com una exposició a l'aire lliure de productes de ferramentes, de hípiques, de cavalls, de muntura, de tot. I després, durant la vesprà, pues van pegant voltetes als xiquets en els cavalls, en carros que tenen i ja per acabar la col·laboració en l'associació hípica fan una representació del Sant Antoni, que també està molt bé perquè sempre els xiquets en els animalets peguem una volteta curteta per el recorregut un poc de la mostra i per fora, i després es donen el típic rotllo de Sant Antoni als xiquets que passa.
1: Molt bé. Sí. Pues, també veiem que per als xiquets està sent un cap de setmana molt, molt xulo. A més, Irene, també teniu, a banda de tot això, música i balls que crec que avui són protagonistes.
0: Efectivament, per això te diré que a més de l'associació hípica tenim un punt d'associacions que participen. Ahir va participar la banda de música, l'Associació Cultural Amics de la Música, que a la inauguració oficial de la mostra sempre venen la banda i fan un pastar a carrer per tot el recorregut de la mostra. I avui tenim de matí a la banda juvenil, que també fa el mateix, fa un recorregut per tota la mostra, i després esta vesprà tenim a l'associació a la rondalla i al grup de danses, que també fan una dansa que, a més, és participativa. O sigui, fan una dansa de balls típics de tota la vida i pot ballar tot el món que vulguin.
1: Podem participar tots, encara que alguns, com a mi, no se'ns doni massa bé ballar, no?
0: No se pot, no passa res.
1: L'important és anar i aprendre i divertir-se.
0: Claro que sí, participar. Nos en riem un rato.
1: Clar que sí.
0: No me vull acabar tampoc olvidar dels ames de casa, que també l'Associació de les Ames de Casa són...